0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam. Ajuntament de Seuva.
1: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
0: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revetlla i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
2: Bicipalma i l'NT et duen a Somoix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
3: Ràdio Balear.

0: Bicipal MailNT et duen a Son Moix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
1: Les festes de la Mare de Déu d'agost de Can Picafort es celebren fins al dia 16. El punt culminant és el dissabte 15, dia gran, amb la tradicional sortida d'ànecs al mar i el gran piro musical. Podeu consultar el programa de festes de Can Picafort 2026 a la web de l'Ajuntament de Santa Margalida. Divendres 14 d'agost, festa Can Picafornia, Flower Power, a partir de les 18 hores. Dissabte 15 d'agost, dia de la Mare de Déu, missa solemne, la prova marinera, la sortida d'ànecs i el castell de focs artificials piromusical. Ajuntament de Santa Margalida.

0: arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
3: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
2: Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
1: Italiano, italiano, italiano.

0: Es brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 18 d'agost, concert amb Lucía Rey Cuarteto, Parc Can Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Ajuntament d'Alcudi.
6: Ràdio Balear, un sabor muy nuestro.

0: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja són aquí. Dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol. Un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
1: Bicipalma i l'NT et duen a Son Moix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
0: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el correfoc, nit de l'art, aqualló i tornejos esportius, gran rebel·la i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
2: Les zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la selección nacional de salto lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor. Un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
4: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
5: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
2: Arriben les festes de la Mare de Déu d'Agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'Agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'Agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.

0: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja són aquí, dia sinís de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant els concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo, rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol, un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Tu nuevo operador mallorquín en telefonía, la excelencia para el nuevo mundo digital, NeoSky. NeoSky Fibra más dos líneas de móvil 600 megas, desde 35 euros. NeoSky Rural 500 megas desde 42 euros. NeoSky con alta instalación gratuita, router sin coste, teléfono fijo, simétrico, con atención personalizada. Llámanos a los teléfonos 622 56 14 30 y 871 74 12 59. NeoSky, la atención que te mereces. NeoSky, la mayor velocidad de la isla.
4: Radio Balear.

0: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 18 d'agost, concert amb Lucía Rey Cuarteto, Parc Can Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.